0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: ¿Qué hubiera sido?
2: Las 13 horas y 50 minutos, después hablaremos del mundo del ciclismo, de Enric Mas, ganador de la Vuelta Ciclista a España, primer mallorquín que la consigue, y ahora tenemos a Biel Barceló. Biel, ¿qué tal? Molt bon dia, buenas tardes, lo que sigui, no sé, supongo que encara no ha dinat.
3: Molt bon dia, jo encara no he dinat, per tant, bon dia.
2: Bon dia. Bueno, Biel, sí. Lo important és sumar els 3 punts, o no?
3: Sí, sí, totalment, totalment. Ja duim 3 partits a Sant Moix, sí? Brillants, no. L'equip ha convençut...
2: Perdó, pensava que havies dit brillants i ja m'ha sorprès, però vamos, és igual, segueix.
3: No, brillants, no. L'equip ha convençut, no. 3 victòries, 7 gols a favor, cap en contra, fantàstic.
2: Sí.
3: I ara només falta que traiem el mateix fora de camp, que de moment encara no estem amb aquest número. Opa. A veure què de camp que acaben
2: tenim un problema al seu telèfon, tenim un problema al seu telèfon, te tornen a cridar, m'haig de recuperar, mentre tant, penja i tornen a cridar. Vale,
3: ja, molt bé.
2: Bueno, Eduardo, venga, algo más que añadir, Eduardo. Edu.
4: No, pràcticament ja nada más. A esperar ahora el próximo sábado a las 2 de la tarde, en que el Mallorca tiene ahí la necesidad, no necesidad, pero sí tiene la posibilidad de conseguir fuera los 3 primeros puntos, y juega contra el filial, que sabemos que son partidos trampa,
2: contra el Celta,
4: o te regalan los partidos, o te complican, pero hay una cosa muy clara. Un filial te puede ganar por calidad. La Real Sociedad,
5: Real Sociedad,
4: jugadores que el Mallorca.
5: Perdona, Edu. Que Juan Antonio me había preguntado, aquí me ha pasado un papelito, yo no he leído bien, me pregunta con qué filial, porque y yo me he equivocado y le he dicho el Celta ayer a la Real Sociedad. Pido perdón en nombre mío, pero sobre todo en nombre de Juan Antonio, que yo le he equivocado.
2: Es igual, o sea, a las 2 de la tarde manda de aquello, pero en fin.
5: He leído mal.
4: Lo que te comentaba, Juan. Sí, va, no pasa nada, pero el Real B es un filial. Es decir, en calidad, que es lo que tiene este equipo, no lo supera la Mallorca, ni le puede superar. En experiencia, el Mallorca tiene la experiencia que no tienen estos chicos, y solamente nos pueden ganar en una cosa, que el Mallorca no puede ni debe permitir, en que corra más y sufra más que nosotros. Y eso el Mallorca no puede permitirlo y tiene también que hacerlo.
2: Le vamos a ganar. Gracias, Nespe. Hasta luego. Diviértete.
4: Un abrazo y saludos para todos.
2: Venga, Vial, estás aquí. Vial.
4: Sí, aquí.
2: Bueno, parlàvem de la victòria Mallorca. Jo crec que l'important de Mallorca són els 3 punts, que estem a dalt de la classificació i que no han de sortir d'aquesta zona alta. I després a por todas.
6: No, està clar que si analitzem en profunditat els partits i anem a veure què és el que s'està fent en el centre del camp, o si els extrems està funcionant, veuríem que hi ha coses que s'han de corregir, que hi ha coses que encara no van, i que el que veiem és el Moix, no és que mos entusiasmi, però en el final el resultat comanden i estem a dalt, 7 gols a favor cap en contra és el Moix, 3 victòries, i això és al final el que val. El que deia abans, antes de que s'atés per el tema de problemes tècnics, era que ara han de traslladar això fora de Sant Moix. Sant Moix, de moment, una derrota i un empat, i bé, hem de començar a puntuar un poc més fora del camp, però, com dic, Sant Moix, 7 gols a favor cap en contra, 3 victòries, fantàstic, no podem demanar res més. A mi mos agradaria tot veure... més superioritat, més brillantor, més continuïtat al llarg de tot el temps del partit, sí, i que hi ha qualitat suficient en teoria per fer-ho molt millor, també, però han de donar un pot de marge perquè si aquestes coses arribin.
5: Mos han d'adaptar a la categoria, tots els jugadors, entrenadors, aficiós, periodistes, tothom.
2: L'entrenador el coneix.
6: Sí.
5: L'entrenador s'ha d'adaptar a Mallorca. Ja està.
6: Sí, també. La categoria és la que és. No per fer floritures. Ara,

0: tenint en compte la qualitat que tenim en teòrica en els extrems i en el centre del camp, que tenim un overbooking de jugadors en teòricament amb experiència, no només a primera, sinó també a segona, a la categoria, també tenim jugadors que tenen prou experiència a segona, pues se pot esperar més, sobretot d'aquestes posicions que dic, perquè és on més overbooking de jugadors tenim. Aquí, bon, si vol fitxar, ho hem fitxat més. Altres bandes no estan tan ben cobertes, però aquestes sí.
1: Bueno, pues no veurem què passa, Guillermo. Per cert, que t'apareix en Enric Mas, perquè ara parlaran de ciclisme.
0: Fantàstic. Primer mallorquí històric sí, que guanya una gran volta d'aquestes característiques, i també això ja és històric. I, a més, jo vaig escriure ahir a la fi deixa aquest paper que pareixia que ja no podia abandonar mai de secundària, o sigui, d'eterno aspirante que qualque dia guanyaria però no arribava mai, sempre es quedaven els podis, i a vegades ni això. A la fi una gran victòria en el seu currículum, i 12 anys després un ciclista espanyol guanya, i això s'ha de valorar. Fa 12 anys que un ciclista de ciclisme espanyol no aconseguia una victòria de Vuelta, no és tan fàcil.
2: Correcte, sí senyor.
1: També,
2: sí, senyor.
1: Hem tingut un poc de sort per la desgràcia que va haver.
0: D'empogat, cert, sí. Bueno, però no se li pot llevar mèrit per això, és com dir, les victòries d'en Djokovic, quan en Nadal estava lesionat, tampoc no tenen mèrit. Hombre, pues no. També s'ha de comptar que hi ha lesions
1: i a més s'ha mantingut la carrera contrarrelotge després les dues de muntanya, demostra que estava en una forma sensacional. Pues Biel, moltes gràcies.
0: Gràcies a
1: vosaltres. Adéu, Ferrada. Bueno, de les 13:55 minuts estamos en la edició de Jugam a fora de joc, i jo crec que llega el moment de hablar del mundo del ciclismo. Hay que hablar de Enric Mas, y quién mejor para hablar de Enric Mas, de uno de los hombres que más ha informado del mundo del ciclismo, que más ha vivido el ciclismo, como Tomás Montserrat. Tomás Montserrat, ¿qué tal? Molt bon dia.
3: Hola. Toni Montaner. Toni Montaner.
1: Tinc Toni Montaner, no tinc Tomàs Montserrat.
3: Toni Montaner.
1: Pues Toni Montaner, què tal? Presentava en Tomàs Montserrat, t'anava a presentar tu, però Toni, ets una persona també ciclista, que ara és lluitar per ser president de la federació i que vives el dia a dia del ciclisme a la nostra comunitat autònoma. Com has vist l'èxit d'en Enric Mas, Toni?
4: Hola, molt bon dia. Pues he dit l'èxit d'en Enric Mas com algo que ha estat algo increïble, la veritat, perquè ja quan va començar la volta a Espanya, la veritat que l'afició ja no el posava menys el podio, menys el quiniela, sap que hem de ser sincers, que va passar el que va passar amb en Pogacar, que se'n va tenir que anar a la volta per unes circumstàncies equis, però jo vull reflectar una cosa, en Enric Mas, quan va començar la volta a Espanya, la carrera d'este rato, que en Pogacar ataca, en Enric Mas ja ho agafa per darrere. Quan Enric Mas ho agafa per darrere, volia dir que les sensacions d'Enric Mas ja demostraven que algú podia haver dins aquesta volta. Encara va ser de gràcia que va passar, però en Enric Mas estava duent ja aquest dia, ja se li veia que podia fer algo gros en la volta. La victòria d'Enric Mas no és res que jo mai sorprès, perquè, com jo dic, qualque dia també te pot venir, i te pot venir tot de favor, i pot guanyar una volta. En Enric era un clàssic guanyador, a dins la volta, en el seu currículum ho diu ben clar, tots els pòdiums que ha fet a dins la volta, però no és que me'l vengui molt de nou que en Enric hagi guanyat la volta.
1: Però, vamos, sempre feia pensar que en Enric Mas, ho dèiem amb en Biel Barceló, era el segundón en el bon sentit de la paraula, i ara no és el segundón, és el primer, és el campió.
4: Exacte, sempre han dit, perquè justament en Enric ha trobat una generació que ni ell mateix no confiaven. Se pot dir el seu equip, els seus preparadors, el seu equip, no confiaven en aquests corredors que ara mateix han vengut, que són, com jo dic, extraterrestres, perquè són corredoríssims molt bons, han vengut, i aquests corredors, han dit per ell que no, eren Carapaz, Enric, eren homes que tenien que estar allà guanyant voltes, però no han pogut perquè han vengut aquest tipus de corredors que són extraterrestres, perquè són corredors, perquè miren en Pogacar. En Pogacar, la primera que va córrer 5 dies o 6, m'apareix, i en 5 o 6 dies va guanyar dues etapes. El Tour ho va guanyar com va voler, encara jo en Pogacar. a la Volta a Espanya, les carreres que va fer, jo ja no vaig veure un poc a car, un poc a cansat, la veritat.
1: Bueno. És normal que estigués un poc cansat en tot el que havia fet, o no?
4: Sí, és normal, i també hem de reconèixer que pareix que no, però els Tours de França corren amb aquells 30, 37 graus, 38 cada dia, pareix que no, tot això passa a factura. I des Tours a la Volta, seran clar, només tenim 3 setmanes, i 3 setmanes, seran clar, no basta per recuperar-se a l'insurició, però bueno, amb poc aixar venia a guanyar la Volta.
1: I la guanyada en Enrique Mas. Tomàs Montserrat, ara sí que tenim una. Tomàs, què tal? Molt bon dia, Tomàs. Hola. El tenim o no el tenim? Tomàs? Tomàs?
5: Sí, sí.
1: Ah, no t'ho sentia. Què tal, Tomàs? Com estàs, Tomàs?
5: La mar de bé i content.
1: Això és l'important. En Enrique Mas, qui mos anava a dir? Tu t'ho imaginaves o no?
5: Bueno, hi ha una cosa que a vegades em pipa una mica, és que no agrada el ciclisme. Ara m'imagino que la victòria d'Enric Mas pues, ha ajudat a Mallorca turísticament, que s'aixeri molt bé d'Artà, a pesar que Artà estem amb els ciclistes en locura, que hi va néixer Artà i se va criar com a la primera espedalitzada, que va anar amb un equip d'Artà. Jo crec que això, els que anava amb bicicletes, pues, hauran de reconèixer que ha estat un èxit. Jo el que sé, diria és que avui destacam en Enric Mas. I d'any perquè avui ha guanyat. O millor dir, va guanyar ahir. Però és que l'únic que també n'hi ha que recordaven és que la Volta a Espanya se feia segon i sempre perdia. Llavors, en els dos deportistes, que anomenem molt de deport, és una cosa que em fa molta gràcia. Quan jo veig que, per exemple, un jugador en disputa una final i fa segon, ha perdut. Si resulta que són dos que disputen aquest puesto, és que fa medalla de bronze a guanyar. I és que fa quart, s'endú medalla de xocolata com a gran derrotado.
1: Tens raó.
3: És vera, Tomàs.
5: És que hi va haver un corredor que se va fer superfamós i superestimat a França, perquè allà sí que ho valoraven, que són Polidur, en Pupú. Va fer 5 segons puestos. 5 segons puestos. No, és a dir, el d'aquest canviat per una victòria, però era dorat. Ho entens, que t'ho vull dir? Era dorat i en altres equips pues, feia segon, m'ha tornat a perdre. Ha tornat a perdre, sí. I arribes un moment que tu dius, escolta, ja està bé, a lo millor podran criticar, és que sàpiguen de ciclisme que té una forma de córrer poc agressiva, és a dir, aquí tenim un exemple que va guanyar la darrera etapa, bueno, la penúltima etapa, a Landa. Sí, Landa dins sí, Navarra sí. Té un seguidor que és el landismo.
3: Sí, senyor.
5: Quan demana Landa i la gent està enervada, està mirant tothom, se posa dret de content. Bueno. Ja estem que això no s'ha passat mai, em van arribar perquè no demarra, però enguany bueno. Sí que ha demarrat.
1: Hi ha un detall, perdó, Tomàs, que el comentarista de Televisió Espanyola deia que no l'encontràvamos en el pelotón, que ja el donava per no fer res, i se va destapar, va dir, pues va, s'ha destapado, lo vemos, i ja gana l'etapa. O sigui, és una curiositat. I també amb aquest el que t'ho diu, jo pots exemple. Enric Mas ha fet els campions, ha guanyat la volta. Si hagués quedat segon, o potser no estaríem parlant d'ell. No. T'ho recones? No estaríem parlant d'ell. I mira, i avui em estem parlant de la medalla de bronce de Nerea Puello i de l'Alba Torrens en el campionat del món. I és medalla de bronce l'equip espanyol. És curiós.
5: Sí, no? Perquè aquestes també han guanyat. No han fet quarts, han fet tercer.
1: Sí.
5: Si haguessin fet quarts, no haguessin parlat gens.
1: Però mira, Tomàs, jo lo reconozco públicamente. Jo avui és informatiu de Figo i TV, com és en ciclisme. Avui en aquest juguem a fora de joc, que ens centrem molt en el futbol, quasi totalment, avui parlo d'Enric Mas. Avui en el juguem a fora de joc, que duim 38 temporades, parlarem algo també de Enric Mas, perquè i a lo millor s'ha fet segon, Tomàs, t'ho reconec, a lo millor no parlaria.
5: No. Però està clar.
1: Perdona,
5: el gran problema que ha tingut d'Enric Mas va ser que d'un principi era molt bon juvenil, molt bon sub-23, guanyava tot. Quan va passar professional, va guanyar una etapa de Salt Espanya i va fer segon. Bueno, les paraules del encontador va dir, és mi successor. Això és el que li va fer molt de mal. l'altre dia, bueno, ahir, va rectificar, va dir, no, jo no dije que seria mi successor, dije que era un corredor per al futur.
3: Va de rectificar, sí.
5: No, senyor, va de rectificar. El gran problema que a vegades tenim, bueno, el problema d'Alcaraz, si Alcaraz no fa millor història que en Rafa Nadal, no serveix per res.
3: Exacte.
5: No li perdona, vas dir, també a l'espanyol tenim una mentalitat que si faig segon has perdut. Mira, en Tauler, un molt bon historial en pista i en carretera, va fer 3 subcampionats d'Espanya de contrarrellotge. Contrarrellotge és una prova que costa tot això. No te poden donar ni aigua. Des de fora, el fura que te pot donar un poc d'ànimos és el director de Portil. Costa tot sol, no hi ha tàctica que valgui. Són les teves. Feia segon, ha perdut. Quan va guanyar, se li deia, ara que guanyes. Això és la frase que se deia dins del circuit, allà on se feien carrera, quan se comentaven, deia, ara que guanyes, sempre perdia.
1: Sí, però...
5: Se feia segon i perdia.
1: Però, Tomàs, és una realitat.
5: Espera un moment.
1: Ja, que t'he criat. Toni Montaner, supos que vols dir alguna cosa que està comentant en Tomàs, o no?
6: Sí, que estic molt content amb ell. Sempre ha estat un gran periodista i un gran home que sempre ha xerrat molt bé del ciclisme balear i sempre, gràcies a ell, ha estat molt present sempre dins els corredors de Mallorca.
1: Però estàs d'acord amb el que està comentant en Tomàs?
6: Sí, estic molt d'acord amb ell. I la veritat, molt d'acord i unes grans paraules que està dient i dient tota la veritat.
1: Mm-hmm. Tu, vosaltres creus que jo no crec que el ciclisme espanyol no està passant pel millor moment a nivell d'audiències, a nivell de resultats. Creus que el millor amb aquesta Volta a Espanya, amb en Enrique Mas, un espanyol, després de 12 anys guanyat la volta, això ha servit perquè el ciclisme es pugui potenciar molt, molt més. Perquè, clar, qualsevol esport se potencia si tenim un esportista, per exemple, aquí espanyol, que esté ahí arriba, m'entens? Per sort o per desgràcia. Jo crec, i ho comentava sempre l'informatiu aquí que fem a la televisió de Figo i Tube, que mai s'havia seguit tant la volta a Espanya a Mallorca com s'ha seguit aquests darrers dies per Enric Mas. I això és bo, crec que això servirà per tornar a potenciar el tema de ciclisme. No dic voltes perquè voltes vos agrada, jo me refereix a la gran massa que a lo millor no ho segueix i que ara amb el mallorquí, jo he vist pel carrer gent que me deia Enric Mas, sí. I no sabia res de ciclisme. Enric Mas, què farà Enric Mas? Tot problema, que m'ho han dit i mai m'ho havien dit a la meva vida. Sí. I duc molt de temps a la informació esportiva. Crec que això servirà per recolzar el ciclisme. Aquí per l'espanyol de ciclisme cada vegada vamos a menos. Com ho veus?
6: Sí, això, claro, que sí, això donarà, claro, donarà més vida ara mateix i això del ciclisme balear al final això és molt bo, és una bona propaganda tenir un corredor com en Rimas que t'ha guanyat la Volta a Espanya i de cara a la gent i de cara a l'esportista, estic segur que això ens donarà més i hi haurà més gent que tindrà més ganes d'anar en bicicleta, seguir més el ciclisme per televisió, així tot, la Volta a Espanya, el Castell Tour de França, la gent aquí a Xerrant de Mallorca, la gent està que la mira bastant, les etapes i això, però bueno, claro que sí, que això donarà una més força i molt bo per ciclisme balear.
1: Però jo crec que aquesta fita ha fet que molta més gent ho vulgui. O sigui, al moment ets aficionat al ciclisme, però ara hi ha gent que no és aficionat al ciclisme que ho veu, que ho ha estat veient. Que potser se pot aficionar molt més. No sé si en Tomàs m'ho està escoltant el que estic comentant. Tomàs?
5: Sí, t'estic escoltant.
1: Què t'apareix, Tomàs?
5: Aquí hi ha una cosa també...
1: Montaní, també. Vale.
5: Hi ha una cosa que hauríem de destacar. El Movistar, si enguany no hagués guanyat la Volta a Espanya, possiblement l'any que ve que desaparegut. Bueno, si firma comercial fan números.
1: Diu que volen llevar la subvenció Creu de Nova, el Creu de Nova.
5: Mira, te diré una cosa. Quan hi va haver una reunió del Banesto i van anar a Saramon, el que no es costa, pam. El director del Banesto, els socios, va mostrar les portades que s'havien publicat en els diaris. I va fer saber què valia cada portada. Això és dir durant que deia Banesto. Va dir, això val tant. Va mostrar tots els minuts de televisió. Va dir, això val tant. I va dir, han fet una publicitat amb aquest senyor. li han donat tantes dobles i no han ahorrat tant. Perquè si una pàgina de marca, per exemple, en aquell temps, a la passeta, valia un milió de pessetes, m'entens ara, però em van posar una quantitat brutal i no pagaven. Pagaven en el corredor. I que en una publicitat, moltes vegades, a moltes carreres, surten els corredors que són un poc més cerca dels primers quilòmetres. Javier Aro ho va dir. Aquests surten perquè els veus a televisió, és una publicitat. Hem vist un equip molt modè, que és el Barna, que venen productes farmacèutics, que no han guanyat res, però han estat molt valents, s'han lançat, i han fet una publicitat. I això és important, aquesta publicitat. Ara, què passa a Espanya? A la volta a Espanya, si hi havia 20 equips, n'hi havia 10 d'espanyols.
1: Sí.
5: Enguany en teníem un de primera divisió, un de segona, i aquest de segona l'any que ve no hi serà, tampoc. Ja no existeix, seguro Samà, ja no existeix, ja no existeix, vamos. Hi havia una quantitat d'equipos que eren, vamos, molt coneguts.
1: Però a lo millor, Tomàs, perdó, que
5: t'ho posi aquí. És que no existeix ni seu caldel.
1: Sí, però Tomàs, a lo millor és que em faltava aquesta gran figura que fos el capdavanter del ciclisme espanyol, perquè si xerram d'esportistes, quan el resultat van bé, m'entens? I avui en dia a lo millor li faltava aquesta figura en el ciclisme espanyol, una figura, no sé si com n'Enric Mas, però que destacàs per tot arreu. I si destaca, a lo millor això faria que hi hagués més equipos i faria que s'ha publicitat entrar. Jo ho vull d'aquesta manera, no sé vosaltres. Toni i Tomàs.
6: Sí, home, això al final és més bo, el que ha dit en Tomàs, que si el més segur que si el Movistar no hagués fet res a la volta a Espanya, a lo millor el Movistar hagués de vellar pressupost o hagués desaparegut. Alerta. Al final, el que també el que cerquen les marques publicitàries, cerquen voler-se veure. Al final, el que fan mà mateix, que aquest equip segur desapareixerà, vist la vista, perquè no han trobat cap sponsor, el que les interessa és deixar-se veure els corredors, perquè almenys així, d'aquesta manera, poden trobar un sponsor bo.
1: Ara, per exemple, Tomàs, perdó, Toni, jo no estic ficat tant en aquest tema. Aquest equip ciclista que anava de groc a la volta a Espanya, qui eren?
6: El Jumbo, el Birma.
1: El Birma, vale. Aquest s'ha vist per tot arreu. Han guanyat coses?
6: Sí, però bueno, aquest equip mateix, el Birma, està obligat a guanyar. El pressupost que té Birma no és el pressupost que té el Movistar. I aquest equip, si no treu victòries, és com un Madrid o com un Barça. Al final, el Birma sap quantes victòries guanyarà en la temporada. Si no aconsegueix aquest objectiu, se deixarà anar el Birma, te tallarà el pressupost. Això ja, com més diners tienes, mejor.
1: De fet, vosaltres creus que l'èxit d'en Enric Mas guanyant la volta a Espanya servirà per impulsar un poc més el ciclisme, que jo crec que estava no en voltes aficionats, sinó a nivell de la gran massa estava un poc baix, perquè avui totes les portades són d'en Enric Mas, avui les portades són d'un ciclista que feia molt d'anys que no eren portades, a pesar de que ara se llegeix menys la premsa, d'acord, però a totes les ràdios, les televisions, les redes socials, tothom parla de Enric Mas. Això molt servirà, ho sabrem aprofitant això, Tomàs i Toni.
6: Jo espero que sí. Ara hem de treure d'aquí, damunt s'ha dit per l'Enric, l'Enric també ha de treure el seu, i damunt tot això li hem de treure aquí ara una feina que s'ha de fer ja, del moment 1, se pot dir, a fer feina, perquè hem de potenciar el ciclisme i hem de potenciar més, i jo crec que tot això a la gent li agradarà. I jo crec que ara hi haurà més afició al ciclisme, més gent de Mallorca que ja no critiqui, més gent sobretot que no criticarà tant en Enric Mas, que per ell que no tot això ha estat molt bo, per l'Enric i per la seva família.
1: Tomàs!
5: Escolta.
1: Ah, ara no, jo m'agrada escoltar-te tu, la teva opinió, Tomàs, eh? Què en penses d'això?
5: No, mira, aquí hi ha una cosa molt clara. Lamentablement, jo diria 5-6 anys que la Federació Balear s'ha dormit molt. Això és el trist. Jo ara faig una pregunta. De si quan se'n va en Enric Mas, quan se'n va en Amadi Garcia, perquè no són candidats, el tanto en aquest detall, tant el que corredor per anar a l'altra Espanya, tant en cap femella que corre a l'altra Espanya. No en tenim d'altre. Només tenim Enric Mas, no tenim ningú més. Per què? Perquè potser no podem, com hi havia antes, i tu ho has conegut, que venien els millors amateurs d'Espanya i de l'estranger, que era el cinturó ciclista
1: sí,
5: Mallorca.
1: Sí, senyor.
5: Era una prova que acabava a setembre i era un examen, ojo, era un examen que molts de corredors se jullaven passar professional. El cinturó ha desaparegut. Estem creant unes carreres de categories que ningú entès, ningú entès. I s'ha arribat a un extrem de que inclús, mira si hi ha poca gent, i a pesar que el president l'altre dia va sortir presumint, hemos igualado el rècord de llicències de fèmines. Sí, senyor, però se fan unes carreres a un poble, hi han de córrer alevins infantil, cadetes, júniors, i en el pòdium no en poden pujar tres perquè no hi ha tres júniors, no hi ha tres sub-23, no hi ha tres cadetes. No ho entens ara?
1: No
5: tenim escoles. Les escoles de ciclisme han desaparegut a Mallorca. Han desaparegut unes escoles molt potentes, com ens han passat de Sineu, passat de Solla.
1: No.
5: Hi havia unes clàssiques amateurs que eren de dos circuits, i més tenien premis que els corredors cobraven, no pagaven com paguen ara. Ojo, ara se paga per córrer. Ara ja com si fos una diversió. Te divertiràs, i s'ha acabat. És a dir, l'estructura de Mallorca ha de canviar per complet. I hem de fer carreres a la pista, carreres de veres, no carreres com s'està fent a la pista, que jo hi vaig i tenc un mal vici, que primerament demanen la llista, quants corredors hi ha? Els darrers premis que promocionats per l'Ajuntament, 42 corredors. Vaig comptar el públic, hi havia 46 persones. He vist papà i sa mamà, no hi havia ningú més.
1: Per això t'ho comentava. Merci. Tot això pot servir per promocionar. També una cosa ben certa, i tu ho saps, i Toni, és que el ciclisme és molt sacrificat. El ciclisme s'ha de sacrificar moltíssim. I potser la gent jove en general ve a jugar a pàdel, jugar aquí, jugar allà, i no se volen sacrificar tant.
3: Ja,
1: també és cert, això, Tomàs. Jo ho hem de reconèixer.
3: És que en Enric Mas, per guanyar la volta ciclista a Espanya, a part d'altres coses, només li donaran 150.000 euros que els haurà de repartir en l'equip. 150.000 euros per guanyar la volta ciclista a Espanya. Ridícul, ridícul.
5: Hem de dir que té la sort, que li deixen córrer la volta a Espanya, i per córrer la volta a Espanya el Movistar li paga.
3: Sí.
5: Encara és una sort que té.
3: Sí.
1: A donar gràcies.
5: Si el Movistar fos d'un equip de segona divisió, no el mateix que estan cobrant ara els jugadors de segona divisió del Mallorca.
3: Correcte.
5: El que cobraven és que seien a primera.
3: Sí.
1: No, però ja cobren.
5: Seguirà sent un corredor de primera divisió. En aquest moment, junt amb en Juan Ayuso, és el corredor més cotitzat d'Espanya.
3: Sí, idò. 150.000 euros per guanyar la volta.
1: Una curiositat, Tomàs, què pot guanyar un ciclista?
6: És mal de dir. Segons hi ha ciclistes que ja estan guanyant una doblada, però no guanyen el que pot guanyar un jugador de primera divisió normal i corrent. No estan a l'altura d'això, ni mucho menos.
5: Te diré una cosa. Estic segur que molts de jugadors del Mallorca de segona divisió cobren més que en Enric Mas.
1: Què cobra en Enric Mas? Què cobra? Tot i tot d'una.
5: No sé si fitxa pot
1: aportar. Més o manco?
5: Més o manco, entre un i dos milions.
6: Bueno, sí, pues... se xerra d'aquest dos pes.
5: Sí, el millor...
6: També després hem de pensar una cosa.
5: Donen 100.000 euros més.
1: A part premis.
6: I també tenen primes, llavors, si ho fas vens una volta... tenen unes primes que també se tanquen al final, però se mouen aquest
5: gol. Com dos jugadors, si fas un gol, 1.000 euros més.
6: Sí, hasta tot hi ha corredors que tenen que prendre escapats. Tenen
1: per guanyar la volta a Espanya t'han dut 150.000 euros només.
6: Mira.
3: Sí.
6: És penós, però...
3: Els hi paguen per dies que duen el maillot rojo. Crec que són 6 o 8.000 euros per dia.
6: Sí.
3: Els hi paguen per fer una etapa i tal.
5: Sí,
3: però, bueno,
5: etapa.
3: És igual.
1: Aquests 150.000 euros has de repartir en l'equip?
3: Claro.
1: I què te queda?
3: Claro.
1: No te queda res.
3: Ah.
6: No te millor li quedaran en Enric, d'aquests 150, o millor li quedaran, posa... 50.000, o bo millor.
5: No, perdona, no, escolta, en Enric no li queda res. Escolta,
6: sí.
5: Això. Almenys el Tour de França.
1: A veure, compte.
5: Tot el que han cobrat, tots els corredors fa un munt. Sí. Ara, en aquest moment, són 8 corredors, antes eren 9. Se fan 8 munts. Sí. I el munt des que ha guanyat el Tour el dediquen per al massagista i perquè els donen els contra els bidons.
3: Vale, sí,
5: sí. Sí. Has dit que el guanyador no s'endú res de la que ha guanyat en el Tour. Possiblement s'endugui que quan t'ha firmat el Tour li digui, escolta, si guanyes per tu, te donarem, nosaltres te tornarem a donar els 5 milions o 2 milions ja que tingui el Tour. I el pensó que el millor corredor del món, és el millor corredor del món, que en aquest moment és en poc a cas, té una fitxa de 8 milions d'euros. Ah, quin futbolista del Madrid i Barcelona té aquesta quantitat? Cap. Tots en tenen més.
1: Home, 30, 20, bueno, 40, 50.
5: Xerrant en poc a cas.
3: Exacte. I ahir es Berev, guanyant Sus Open, se'n va dur 5 milions 800.000 dòlars. I el segon se va dur 2 milions 800.000 dòlars. Sí. Ahí está, ahí está.
1: Per això Tomàs, Toni, el jove diu, jo no quiero correr tanto, perquè claro, ho hem de reconèixer, el ciclisme professional i gent que vol ser professional és molt sacrificat, o no?
4: Sí, bo, sí. Arribar a ser ciclista professional d'avui en dia, així com està el ciclisme, hi ha de gent molt top, molt bona, que no és fàcil, no? Arribar a ser ciclista professional en els pots aquí que tenim ara d'avui en dia, no hem de ser autocrítics, però per ser professional d'avui en dia, arribar per córrer, primera, com jo dic, amb un Movistar, això, has de ser molt bo i tot t'ha de sortir molt rodó. I ara mateix, ser un ciclista professional és que t'has de cuidar els 365 dies de l'any.
3: En guany ha hagut de tear 70-80 quilòmetres una de les etapes que feren per Andalusia perquè la calor els matava, i els futbolistes que els hi tapen la tauladeta, no, aire condicionat...
1: No, pa, Javier,
4: basta veure que tots els anys...
1: Això només ho té un equip com és el Madrid, el seu major equip de primera divisió, no ho tenen,
3: bé,
1: no
3: me'n fot. Bé, Madrid, i ara el tindrà el Barcelona, i el tindran quatre més, però no, és igual. Cada 20 minuts fan una lligada.
1: El Barça cerca gent perquè no té d'homes per acabar.
3: Però cada 20 minuts ara se poden aturar per veure un aigua. Tu diria un ciclista que cada 50 quilòmetres s'ha d'aturar a veure aigua.
1: Jo crec que mos hem de posar, ja ara, canviant de tema, mos hem de posar a la societat actual. Avui en dia la gent jove va fer feina de 8 a 3. Sí. Se'n vol anar per la tarda al gimnasio a jugar a pàdel. Me quiero ir al concierto de Pepito.
3: Al tardeo.
1: De Malonito. Sí. Per això te dic, ha canviat tot. O sea, es que vol ser ciclista s'ha de sacrificar moltíssim. I un bon esportista s'ha de sacrificar moltíssim. Però jo me sacrifico, perquè un futbolista se sacrifica per no tant. Per això que si arribes d'on digues, com a mínim, vamos, això de millor i mig, a primera divisió, el Mallorca ja està cobrant 4 milions i 3 claro, milions. Sí. O sea que...
3: I tenen un mínim de sou fixo a primera i a segona divisió garantitzat tot l'any.
1: Per a resumir, Toni i Tomàs, això és que Enric Mas hagi aconseguit la volta a Espanya, després de 12 anys un espanyol ho ha guanyat, ho sabrem per aprofitar, m'ho servirà per algo?
4: Bueno, m'ho ha de servir per tot. M'ho ha de servir de tot.
5: Perdona, és que ho passarà més malament seran Enric Mas.
1: Per què, Tomàs, estàs molt negatiu, Tomàs. Fa temps que no xerràvem, però estàs molt negatiu.
5: No, perdona, ho passarà, ja ho va passar malament quan va fer segona la volta a Espanya i perquè no la va guanyar el van posar a parir. Sí. Bueno, ara té un reto. O Tour o Giro. Si no fa podium en el Tour o no fa podium en el Giro, ja no sabeu per res. Va guanyar la volta a Espanya perquè no corria ningú. Sí. Això ja t'ho puc anticipar, eh? Ja t'ho puc dir. I te puc dir una cosa, si hagués corregut en Pogacar, ell hagués fet segon. No haguéssim... Tu saps el que és fer segon darrere en Pogacar?
1: No, Tomàs, si ho he dit jo antes, si tu estaves, no haguéssim parlat. No. No haguéssim parlat. Ara tu i quasi 30 minuts xerrant de ciclisme, i jo no he xerrat quasi mai de ciclisme, bueno, he seguit el challenge con su tiempo, però si hagués fet segon, te pot dir... Tomàs i Toni, no, jo conec més en Tomàs que en Toni, no xerraria de ciclisme, Tomàs, i te reconeix.
4: No, és així. No, és clar. És trist que sempre el segon ho tinguin com a perdedor, sí. Però bueno, avui no és així. Avui ha guanyat la volta en el ritme i és per estar molt content.
1: Ja està, jo crec que hem d'aprofitar el moment.
4: I ja està.
1: Toni, estic d'acord amb tu, però en Tomàs és més negatiu. Tomàs, hem d'aprofitar el moment, Tomàs.
5: És que no queda més remei.
3: És que és molt realista, en Tomàs. És molt realista, en Tomàs.
4: Li agrada sempre criticar un poc.
5: Confio molt en la gent d'Artà. Es veu, amb el Tacón en Bombe, tenen un circuit meravellós. Per dir-te un detall simpàtic, és un carrer llarg, que dona meta, hi ha tres bars. I allà, a cada bar, hi ha un esprint de prima. No a la meta. A la meta esprinten uns. Però a un bar anterior hi ha esprint de prima. A un altre hi ha esprint de prima. Això és Artà. Jo el que puc dir és una cosa. Artà li pot donar molta vida i molta alegria, perquè en Henry Mas necessita molta alegria.
1: Però l'ha Tomàs...
5: molt. I això també ho pot fer Artà.
1: Però Tomàs...
5: I jo estic convençut que ho farà.
1: Ja ara, però si Tomàs, si ara es rebran tothom ho rebrà, se farà foto, etc. Bueno, pues és el moment. Tomàs, no feien que no xerraven, però no has canviat gens, Tomàs?
2: Punyetero.
5: Gràcies per haver-me convidat.
1: No, saps que és un plaer fer molt de temps. Bueno, m'ho van de quasi de passar els altres dies, s'entregui de premis.
5: Te van donar un premi, clar, com que estàs enxufat.
1: Sí. Si va rebre premi tothom tenia premi.
5: I tots estaven enxufats.
1: Tomàs, una abraçada molt forta.
2: Una abraçada, Tomàs.
1: Toni, moltes gràcies per estar a nosaltres, si supos, perquè en Toni també ho veiem a la tertúlia de Nejolanda, però parlant de política. Aquí no ha parlat de política, Toni, eh? Bé, moltes gràcies.
6: Bueno, també és una cosa que m'agrada xerrar molt d'esport i de ciclisme, i molt content.
1: I no xerrant de Pedro Sánchez, eh? No xerrant de Pedro Sánchez.
6: No, i molt content de que en Enric i el ciclisme balear, pues, mos hagi arribat aquesta victòria, com jo dic. Primer mallorquí en guanyar una volta de 3 setmanes, que això pareixia que no ha arribat, i crec que estarem a la millor estona a tornar a veure un mallorquí que guanyi una volta de 3 setmanes.
1: Pues, Toni, moltes gràcies.
5: Escolta, Toni, fa 100 anys, me pareix més o menys, Don Bernat Capó va ser segon.
6: Bueno, però en Enric ha guanyat la volta com a principal. Quina màquina.
1: Tomàs, único. Per contar coses d'en Tomàs, una persona que li ha agradat sempre volar molt. Li agrada sempre volar molt. Volar molt.
6: Sí.
1: Adiós, claro, no, Tomàs? No?
2: Pànic.
5: Bueno, també hem de dir que en soci climat, atenció, ara ho hem de recordar. Yes. Varen tenir en Germany, que va guanyar tres rei de la muntanya, no gran premi de la muntanya, se deia rei de la muntanya. Se li donava aquest títol i va guanyar tres millors. I els va guanyar a un tal Montes i l'Oronyo, quasi res ni us diari.
1: En Roca, que està estorat, en Roca, escoltant també. Bueno, una abraçada a tots, moltes gràcies, adéu.
2: Una ferrada.
6: Adéu, una abraçada, bona tarda.
1: Bueno, pues jo crec que m'ho rendrà. Roca, toca tu ara, a les 14 a 25 minuts. Jo crec que Javier ha passat un...
2: Sí, molt bé, amb aquests dos. Sobretot amb en Tomàs.
1: Tomàs és únic. Tomàs
2: és una enciclopèdia de ciclisme.
1: Hi ha per contar aventures d'en Tomàs en surts d'expressament que han fet amb ell. Bueno, pues, res més. Ja convidam avui a partir del 9 del vespre edició de Jugam a Fora el Joc a Fidui TV, Rolando Barrera, Rodrigo Rétori, Pedro Pesauquillo i Juanmi Sánchez. Sí, perquè ho tinc apuntat per avui. Vale, fins després, Roca. Tot per tu. Fins ara.
2: Adéu.
7: En Fitbuy Radio Deportes, Jugam a Fora de Joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
8: Eurorreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en Palma, Grem i Sabatés, 17 Son Bugadelles, calle Illes Balears 42. Teléfono 971-45-93-81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
7: ¿Buscando casa en Baleares y el proceso se te está haciendo cuesta arriba? En el mercado inmobiliario, como en el deporte, no juegues solo. Juega con el equipo que lleva más de 20 años ganando partidos en las islas. En Inmobiliaria Unión Confianza Consultora diseñamos la estrategia perfecta para que compres o vendas tu hogar sin estrés. Menos vueltas, más resultados. Asegura tu jugada y llama al 971 90 41 41. Unión Confianza. Tu fichaje estrella, la puerta de tu hogar.
9: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
10: Dale un giro a tu forma de moverte. En Mallorca sin carnet, concesionario exclusivo Chatenet en Baleares, encontrarás mucho más que un coche. Seguridad, exclusividad, diseño y tecnología, pensados para una nueva generación. Modelos modernos, jóvenes y con estilo. Y un servicio premium para que disfrutar de la carretera sea todavía mejor. No lo pienses, ven a probar tu nuevo coche sin carnet Chatenet. Mallorca sin carnet. Seguridad, exclusividad y estilo. Tu próximo coche sin carnet empieza aquí. Ven a probarlo. Llámanos al 971-900-140.
11: Pito, pito, gorgorito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera, es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tú decides.
7: Si quieres opinar sobre la actualidad deportiva, este es tu WhatsApp. 689-849-721. Envía tus mensajes de audio o texto y participa en el programa de Fitbuy Radio Deportes.